Nissa arribarem al fons d'aquestes viatge i vilatge, pas en fito en la costa nos a fer. A Nissa arribarem al fons d'aquestes viatge